conscient català neix a Figueres a l'11 de maig de 1904. Si la intel·ligència no existeix al néixer, no existirà mai. La seva lluita és contra la simplicitat per la complexitat, contra el col·lectiu per l'individual, contra la política per la metafísica, contra la música per l'arquitectura, contra la naturalesa per l'estètica, contra el progrés per la paternitat, contra el maquinisme pel somni, contra l'abstracció per

la gala. Contra els homes, per mi. Contra el temps, els rellotges tous. Contra l'efectisme, per la fe. En Salvador Dalí mort el 23 de gener de 1989. La sang és més dolça